donem-nos les mans. Vine amb nosaltres, donem-nos les mans. Entra dins la nostra ronda, la dansa més bella del món és el bressó de la nostra força. Cada música és cant d'amor i de partició entre generacions. Entre generacions. Oui, entre tout.

de repressió, toque reconciliació. Naues eleccions, ara o, damb tus collons.

mancas pas d'escoltar Luta sus las ondas de Radio Albigès 95,4 MHz.